0: Oye, en inglés, que ayer Olavera, compañera de la Seren Ibiza, me escribía un WhatsApp de ¿qué te pasa con el portugués? Bueno, pues oye, debe ser que como no suena mucho la música en portugués. Sí, este año...
1: ¿Te han pillado todo por ahí? ¿No pasa nada?
0: Ahí, en el modo portugués. Bueno, pues nos vamos a ir marchando para ti, que esta tarde-noche, vas a ir por primera vez con tu hija, con tu hijo al Metropolitano a ver al Atlético de Madrid. Para ti... Y para todos los demás. Volvemos mañana a las 6, las 5 en Canarias en Hoy por Hoy. Hasta mañana.
2: Hoy por Hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER. Hoy por Hoy Menorca, Luis Soler.
3: Hola. Bon dia, benvinguts a l'Hoy per Hoy Menorca. Avui és dimecres, 19 d'agost de 2026. Anem fent pessetes dins aquest estiu i és cert que veiem un poc així mirant cap endavant que ve un canvi de temps. Molts estem esperant pluja, ja sigui per fer netes cotxos a terrassa o simplement perquè puguem dir que no ens manca tanta aigua, que estem en una situació un poc extrema. Però aquesta qüestió no lleva desfet que tinguem que ser conscients que molt probablement el canvi de temps que vingui vindrà acompanyant més tard, més prest d'alguna tempesta que pot ser seca o pot ser una tempesta que vingui amb aigua però que en tot cas dugui també llamps. Bé, això no ens ha de fer oblidar que estem també en una situació allà on per terme mig dia sí dia també, tanta onada de calor o pinta d'aquesta manera, amb una Menorca com la tenim tan, tan vegetal, doncs que pot, podem realment doncs, pair alguna mena d'incendi. No és per cridar el mal temps, realment és perquè hem de ser un poc conscients de com van les coses a partir d'ara. Tampoc no sembla que sigui molt nou, no?, que tinguem calor a l'estiu, però com aquesta, veurem un poc el que ha de devenir i com ens hem de preparar. Sí, preparar perquè en aquests dies la previsió ja fa que molts ajuntaments estiguin revisant en quins són els embornals, si tenen fues, si no tenen fues, o si estan nets perquè pugui córrer l'aigua, o fer net els torrents, o també mirar de preparar els seus tancs de tempestes en el cas de que els tinguin preparats i operatius, que no estic molt convençut de que sigui així, en tot cas, o en tots els casos, però això ho anirem tibant de mica en mica també en aquests propers dies interessats en saber a veure si estem preparats per als canvis que venen. I sí, evidentment ja no me correspon a jo tant xerrar del que és el temps, sinó que anem a cercar a veure qui té més informació.

0: La previsió del temps per les properes hores apunten que durant el transcurs de la jornada d'avui tindrem vent predominant del sud-sud-oest d'entorn a 25 km per hora. La radiació solar ronda els 8 i les temperatures oscil·laran entre els 24 de mínima i els 33 de màxima. Avui tindrem també bon sol. Es manté aquesta situació de temperatura correcta i adequada com tots els dies anteriors, però atenció perquè per la jornada que ve a continuació, la del dijous, hi haurà alguns canvis que ja començaran a arribar, com per exemple el fet de que hi haurà major força en el vent que bufarà de sud-oest i començaran a arribar els primers avisos. Això com a precedent d'un canvi més acusat o més que es notarà més probablement ja el propi divendres, allà on hi ha una probabilitat alta de pluges. Això és la informació que ens avancen des d'AEMET.
1: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum, gestionar amb subvencions, també instal·lar amb carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
2: ¿Y a ti cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Beds, el descanso de verdad.
3: Búscanos en beds.es.
4: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xoroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxoroi.com.
5: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
6: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, tomate rosa por solo 3,95 € el kilo, un 20% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, rallada de Menorca por solo 9,95 € el kilo, un 23% más barato. Vinipreu, cada día calidad y al millor preu. Vinipreu.
7: Si vols saber què passa, Hoy por Hoy.

0: Veniu, veniu, que anem cap a la mar. La Ser i la Mar és aquest espai que fem al llarg de l'estiu amb la Fundació Marillas i que ens permet, per exemple, veure quines són les nostres possibilitats per participar activament amb el que organitzen, sobretot si és un concurs com el que arriba de nou un any més sobre Reels. Per reiar-ne avui hem convidat a l'Amador Garcia, Amador Bernia.
1: Hola, bon dia, com estem?
0: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. L'any passat vau posar en marxa aquesta modalitat de vídeos curts, de Reels, ara arriba una segona edició. Quin balanç feu d'aquella primera experiència i quines expectatives teniu per enguany?
1: Idò, bueno, l'experiència l'any passat, com bé dius, va arrencar d'una forma, bueno, bastant espontània. Nosaltres érem conscients que bueno, l'experiència des de mare en quant a certamen estava molt centrada en el que era la fotografia marina i a poc m'ho donàvem en compte que, bueno, pues que no totes les persones ni sobretot no a totes les edats hi ha una forma d'entendre o de comunicar, no? Per això vàrem pensar que bueno, que un les xarxes socials i en aquest cas concret Instagram era un espai on podíem arribar en aquestes noves audiències, sobretot a gent jove. El balanç va ser molt positiu, se varen presentar 112 reels, se'n varen descartar gairebé la meitat perquè l'any passat estàvem centrats en reels basats en la mà valent. Però a nivell de visualització van tenir gairebé 2 milions de visualitzacions de Reels amb visites a la nostra pàgina web maresireel.org de més de 7.500 visites. I bueno, en definitiva, això mos va permetre arribar en aquest nou perfil, gent que no participa en aquest certament de fotografia. I bueno, enguany volem fer una passa més. Com bé deia, l'any passat estàvem basats en el que és el contingut de la mà balear, però vàrem descartar perquè veiem que hi havia molt de reels de la Mediterrani, amb obert aquesta categoria, i perquè se puguin presentar reels de tota la Mediterrània. L'objectiu de que aquesta participació que vàrem tenir l'any passat, per nosaltres no tenim encara una referència, però molt important, i bueno, i això, sumar noves mirades i aconseguir que, bueno, pues que aquestes històries arribin més lluny.
0: Mare, sempre heu estat molt vinculats a la fotografia marina tradicional, però ara, amb els reels, és com el pas a la modernitat, no? Aneu directament cap al contingut vertical i a les xarxes. Per què és tan important apropar la conservació marina a les noves generacions a través del seu propi llenguatge?
1: Bueno, un poble per lo que deia abans, si volen que la conservació marina arribi més gent i pues, han d'anar allà on és la gent, no? I parlar el seu llenguatge. Avui una part importantíssima del contingut que consumim, tots nosaltres, en el nostre dia a dia, passa per aquest format de reel, no? De vídeos curts en els mòbils, prima la immediatesa i el consum de les xarxes socials. I això més que nosaltres veure-ho com una amenaça, que, bueno, que evidentment no compartim tot el que són xarxes socials, però sí que ens hem d'adaptar i hem de veure com una oportunitat. Pensant que igual que fa una imatge, un reel de 30 o de 40 segons pot generar emoció, que és el que cercam sempre nosaltres des de mare. Pot sorprendre, pot mostrar un problema i pot fer una labor també d'educativa, no? De descobrir una espècie que potser no, molta gent no sap que existeix aquí a les Balears o en el Mediterrani i aquesta emoció, igual que fem en les imatges, pot ser aquest primer pas perquè després la gent tingui més interès, no? I aquest interès pues, fa que la gent se pugui implicar més en aquest cas en la conservació marina. És un poble que nosaltres sempre deim des de mare, de fa ja un temps. Tenim aquest claim de passar de l'objectiu a l'acció. Volem que la gent, de qualque manera, dins les seves possibilitats, pugui influir de qualque manera en la conservació de la mà.
0: Cultura Inquieta, la teniu allà al darrere, que està un poc ajudant a que tot sigui possible. Explica'm un poc quin paper desenvolupa.
1: Bueno, aquesta col·laboració amb Cultura Inquieta, per qui no ho coneix, és la plataforma més important que existeix a nivell de contingut cultural en llengua espanyola. Nosaltres siguem conscients de que som un projecte molt petit, necessitàvem un gran altaveu, no? I vàrem pensar que Cultura Inquieta podia ser aquest gran altaveu. Quan els hi vàrem explicar aquest projecte l'any passat, la veritat que tot d'una vàrem apostar per nosaltres, vàrem apostar per Mare Cyril, i també apostar per una plataforma com Cultura Inquieta ens permet també sortir un poc de lo que és àmbit estrictament ambiental, no? de fotografia submarina. Sempre dèiem que arribem en els mateixos públics i volem sortir un poc d'això, no? Que arribar a altres audiències més vinculats a la cultura, a la creativitat, i això és un poc aquest tàndem que feim en Cultura Inquieta. De qualque manera, nosaltres aportam el coneixement, el propòsit, el que seria la conservació marina, i Cultura Inquieta aporta aquesta capacitat enorme que té com a gran altaveu de comunicar, de detectar talent. És una plataforma que, per qui la segueixi, sabrà que organitza molt de certàmens de creatius, de fotografia, de vídeo. I enguany, precisament, en l'obertura de certamen a tota la Mediterrània, aquesta aliança encara mos ajuda a entendre i dona-li una dimensió que va més enllà de les illes, no? Que l'objectiu és aquest, que la mà balear se conegui fora de les Balears, que s'entengui la importància de la bellesa que hi ha i l'important que és conservar-la, però també volem que apropar-nos a altres racons de la Mediterrània, que igual que les Illes Balears, igual que la mà balear, existeix problemàtiques similars, també ajudar a posar-les en valor, a donar-les a conèixer i, en certa manera, ajudar-les a resoldre. No?
0: Per informació pràctica, no? Aquelles persones que ens estiguin escoltant que vulguin participar al concurs, què demaneu, què voleu? Més missatges de denúncia o de bellesa natural, d'acció ciutadana, per mirar que és ample. I te diria més, no? Quina és un poc la durada que han de tenir els vídeos? Quines plataformes o formats s'accepten?
1: Bueno, tota aquesta informació més pràctica està a la nostra pàgina web, marecyril.org. És molt senzill, o sigui, a part de que la participació és gratuïta, se poden presentar fins a 3 reels cada usuari, d'entre 30 i 60 segons, en format vertical. I evidentment no acceptem vídeos d'estoc, imatges pot generar intel·ligència artificial, el que cercam, sobretot és autenticitat. Per això demanam que quan se publiqui un reel, a part d'etiquetar Mare Balear i a Cultura Inquieta, s'ha d'utilitzar el hashtag BeRealForTheSea, no? Amb aquest joc de paraules de BeReal, de ser autèntics, el que volem és això, que la gent mos doni la seva visió autèntica i real de la bellesa i de la mà. No cercam especialment imatges de denúncia. Nosaltres des de mare sempre volem llançar un missatge en positiu. Volem que la gent entengui que hi ha molta bellesa, que hi ha moltes coses per conèixer, que val molt la pena lluitar per una mà que evidentment està amenaçada i que hi ha denúncia i que també volem veure històries de denúncia, però sobretot el que volem és això, autenticitat, històries reals, gravades per qualsevol persona, amb un mòbil, i que ens donin aquesta mirada personal, que ens facin sentir alguna cosa, no? Que ens despertin aquesta emoció, que és el que deia abans, que ens ajuda a despertar interès i en prendre acció cap a la conservació marina.
0: Fins quin dia tenim per poder presentar els treballs i quins premis hi ha?
1: Bueno, fins a dia 1 de setembre, és a dir, certament se va obrir 1 de juliol, són aquests dos mesos, juliol i agost. 31 d'agost a les 12, és a dir, dia 1 de setembre, és el darrer moment en el qual acceptarem participació de vídeos. Tenim una dotació, igual que l'any passat, de 3.000 euros. Hi ha 4 premis diferents, que això ho veureu també a la nostra pàgina web. Un és Blue, l'hem denominat així, que ja existia l'any passat, que és el millor reel de conservació marina de la Mar Balear, elegit per un jurat, això també és important, és a dir, comptam cada any amb un jurat diferent que va canviant. Aquest reel guanyador de conservació marina de la Mar Balear està dotat amb 1.000 euros. Després hi ha 3 accèssits de 200 euros cada un, també dins la categoria de Mar Balear. En tenim un altre també de 1.000 euros en el reel que millor reflecteixi l'essència de la Mediterrània, que és aquest que enguany hem obert. I igual que l'any passat tenim un reel viral, o un premi, millor dit, viral, dotat amb un premi de 400 euros, que és el reel que més likes tingui a Instagram. Això sí que és important, des de que s'hagi publicat des del dia 1 de juliol. No pot ser un reel anterior. I això, bueno, i el que comentava abans del jurat, veureu també la nostra pàgina web, és un jurat professional format per Enrique Talledo, és una persona amb molta experiència, és un càmera submarí, ambaixador d'Oceanogràfic 2026, amb múltiples de premis. Avi Díaz és una educadora ambiental, també molt, molt vinculada a la conservació marina. I després en Juan Juste, que és aquesta, diguéssim, la representació de Cultura Inquieta, que és el fundador i el CEO de Cultura Inquieta.
0: Doncs, Amador, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i haver-ho compartit a l'espai de la sèrie La Mar. Des d'aquí una abraçada i fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres. I, bueno, el que deia, vos animam a participar en aquest certamen, a qualsevol persona, no fa falta que siguin creadors de continguts, ni professional, ni molt menys. Volem que qualsevol persona amb un mòbil mateix mos pugui donar la seva mirada. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Cuando la psicodelia y la rumba más canalla se encuentran sobre un mismo escenario, puede pasar cualquier cosa. Miércoles 26 de agosto a las 21 horas, Los Estanques y El Canijo de Jerez de los Delincuentes llegan juntos a Exclaustra con un directo único y sorprendente. Los Estanques y El Canijo de Jerez de los Delincuentes en concierto. Más información y entradas en exclaustra.com.
3: Recuperar la llibertat i la seguretat a Cateua és més fàcil del que creus. A Directe Menorca som especialistes en la venda i el muntatge de salvaescales i ascensors.

0: I 39 minuts.
1: Oi por oi, la crònica de l'actualitat.
0: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dimecres 19 d'agost amb Edu Zendan. Bon dia.
2: Bon dia, Lluís.
3: Oi por oi, Cadena SER.
0: Menorca extreu dels seus aqüífers un 35,5% més d'aigua de la que té assignada el pla hidrològic vigent. Així ho adverteix l'Aliança per l'Aigua a partir del seu informe anual de 2025, que compara les extraccions estimades amb les assignacions establertes per a cada massa d'aigua subterrània.
2: Aquest juliol l'illa ha tornat a marcar un mínim històric amb unes reserves hídriques al 34% de la seva capacitat, una xifra que repeteix el registre crític de l'agost de 2025, però que arriba un mes abans, demostrant que les pluges de tardor i d'hivern no han servit per frenar l'esgotament del sistema subterrani. Segons l'informe de l'Observatori de l'Aigua, Menorca és la segona illa de l'arxipèlag que més incompleix la planificació hidrològica, extraient, com dèiem, un 35,5% per damunt de la seva assignació legal permesa. La causa principal d'aquesta pressió és el consum públic, que es concentra, que concentra el 65% de totes les extraccions. És el percentatge més alt de totes les Balears. El cas més extrem es troba a la massa d'aigua de Ciutadella, on només el subministrament urbà extreu ja 3,6 hectòmetres cúbics, superant ja tot el volum que el pla hidrològic assigna a la massa de Ciutadella per qualsevol tipus d'usos. Com dèiem, només l'ús urbà ja el supera. Com a conseqüència directa vinculada a aquesta sobreexplotació, la qualitat de l'aigua es va degradant per l'entrada de nitrats i salinització. L'entitat ecologista Aliança per l'Aigua denuncia que aquesta crisi s'agreuja per una deficient gestió de les infraestructures i posa l'exemple de la desaladora de Ciutadella, que funciona actualment només al 38,5%. Juan Calvo és portaveu de l'Aliança per l'Aigua.
4: I aquesta desaladora, que ja es va construir fa anys, doncs va a mig gas, no? I és una de les coses que sempre denunciem a les illes, que abans de construir una altra desaladora, doncs s'ha d'optimitzar i maximitzar l'ús de les desaladores que tenim. En el cas de Ciutadella, pues consumeix molt per davall de lo que podria, i això fa que en lloc de deixar descansar els acúfers, pues els acúfers estan sobreexplotats. I bueno, a Ciutadella seria una situació que s'hauria d'avançar en connectar la desaladora a altres llocs del municipi per consumir al màxim, tant a l'estiu com a l'hivern, per deixar descansar els acúfers.
0: PSIP, Més per Mallorca, Més per Menorca i UP demanen una sessió parlamentària extraordinària perquè comparegui el conseller Lafuente.
2: Sí, el Més per Menorca havia registrat una petició al Parlament, una petició de compareixença urgent del conseller del Mar i Cicle de l'Aigua pels successos escàndols que, segons la formació menorquinista, afecten la seva conselleria. La petició s'ha fet ara extensible, com dèiem, a PSIP, Més per Mallorca i també Unides Podem, el cessament de la directora general de Costes, les seves posteriors revelacions sobre la figura del conseller i les presumptes ingerències polítiques en decisions tècniques, així com la carta de suport a la directora signada per 21 funcionaris, han despertat la desconfiança absoluta dels grups de l'oposició amb el conseller Lafuente i la possible connivència del govern proens amb els interessos particulars. El portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, afirma que el cas genera dubtes molt seriosos sobre el funcionament de la conselleria i sobre la manera com s'estan tramitant els expedients. Castells considera especialment greu que la directora general fos cessada després de mantenir discrepàncies amb el conseller sobre la resolució de determinats expedients. L'escoltam.
5: Havia cessat a la directora general de Costes perquè no es volia plegar les indicacions polítiques del conseller i volia que prevalguessin els criteris tècnics i jurídics del personal de la conselleria, a la qual cosa de per si ja justificaria una compareixença, perquè ens està dient que en aquella conselleria s'estan aplicant criteris a instàncies d'interessos particulars i no s'estan resolent els expedients seguint els criteris tècnics i jurídics. Doncs, a més d'això, ara fa pocs dies, 21 funcionaris de la conselleria han fet pública una carta posant-se al costat de la directora general i dissentint d'aquest cessament, la qual cosa és totalment insòlita.
2: Tant PSIP com Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem consideren que no és suficient esperar l'inici del proper període ordinari de sessions, al primer ple que està previst pel 8 de setembre, sinó que demanen a la Diputació Permanent que convoqui una sessió parlamentària extraordinària per donar llum verda, per donar explicacions, perquè el conseller Lafuente doni explicacions i comparegui per explicar els fets i assumir les responsabilitats polítiques que li corresponguin. Escoltant de nou Josep Castells.
5: La funció del Parlament és supervisar i és fiscalitzar el funcionament del govern, i és evident que en aquesta conselleria hi ha coses que no funcionen com haurien de funcionar, i per tant s'han de posar en marxa els mecanismes de control parlamentari, com és aquesta compareixença. Nosaltres demanem que es produeixi de forma urgent, la qual cosa vol dir que s'hauria de produir en el primer ple del període de sessions que començarà després de l'estiu, per tant el dia 8 de setembre, però no descartem

0: Vam demanar el suport d'altres grups per aconseguir que aquesta compareixença es produeixi abans i es faci un ple extraordinari per atacar aquest problema que s'ha detectat en aquesta conselleria.
1: El Consell Insular ha finalitzat la instal·lació de nous elements de protecció al castell de Santa Àgueda per millorar la seguretat dels visitants i prevenir possibles caigudes en diferents punts del recinte.
2: L'actuació ha permès instal·lar un total de 214 metres lineals de protecció distribuïts en tres trams del conjunt patrimonial. Els treballs que es van finalitzar el passat 10 d'agost han suposat una inversió d'uns 9.000 euros. La intervenció s'ha duit a terme després dels treballs de desbrossament de l'entorn del castell, que van permetre identificar els punts on era necessari delimitar el recorregut i reduir el risc de caigudes provocades pels desnivells. Per mantenir la coherència amb el conjunt patrimonial, s'ha reduït el sistema de protecció ja existent en altres zones de Santa Àgueda. Es tracta d'uns pals de fusta separats aproximadament per 3 metres amb una corda disposada a doble nivell. La solució aquesta permet protegir els visitants sense generar un impacte visual excessiu.
1: Pima Menorca reforça la seva campanya de prevenció davant de la persistència de les altes temperatures amb l'objectiu de recordar a empreses i treballadors la necessitat de mantenir i revisar les mesures de protecció davant del risc de calor durant tota la temporada.
2: A través del Gabinet de Prevenció de Riscos Laborals i en el marc de la campanya Que el Sol no et guanyi, finançada per l'IBASAL i la Conselleria de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, l'entitat continuarà difonent informació i recursos pràctics. Pima Menorca alerta que la successió de jornades caloroses no ha de provocar la normalització del risc. Per això, recomana revisar diàriament l'organització de les tasques i els horaris, limitar l'exposició al sol quan sigui necessari, garantir l'accés a l'aigua i els espais adequats per fer pauses i adaptar els ritmes de feina i l'esforç físic a les condicions ambientals. La vigilància sobre els companys i la identificació ràpida dels primers símptomes de malestar també són claus per evitar situacions més greus. La campanya es reforçarà amb circulars, vídeos i continguts a les xarxes, especialment dirigits als sectors amb major exposició a la calor.
1: I tenim també pàgina d'esports avui.
2: Notícia d'esports vinculada al futbol. El Club Esportiu Mercadal ha reforçat la seva defensa amb el fitxatge del central colombià Juan Sebastián Angulo, de 24 anys. El futbolista esquerrà de 1,88 m d'alçada arriba al conjunt de Sant Martí, procedent del Club Deportivo Colunga de la tercera divisió d'Astúries, i es converteix en la darrera incorporació de l'equip que dirigeix Lluís Vidal. Angulo es va formar a les categories inferiors de l'América de Cali, un dels clubs més importants de Colòmbia, on va jugar entre l'any 2019 i 2021, abans de fer el salt al futbol espanyol. La seva trajectòria a Espanya inclou el Club Deportivo Úbeda, el Berja, el Polideportivo Elegido i el Cuevas Futbol Club. Durant la seva passada temporada, quan Deim va disputar la segona part del tercer curs, del darrer curs de la tercera divisió al CD Colunga d'Astúries, el nou defensa central destaca especialment per la seva capacitat en la sortida de la pilota amb la cama esquerra. Jugar a l'eix esquerre de la defensa també aporta fortalesa física, domini en el joc aeri, agressivitat en els duels i capacitat d'anticipació. El club també valora la seva concentració i lideratge en les accions defensives. Amb aquesta incorporació al mercat, el dona per tancada a priori la plantilla del primer equip. El jugador ja és a Menorca i aquesta mateixa setmana s'incorporarà als entrenaments, on començarà a treballar amb els seus nous companys i adaptar-se a les exigències de Lluís Vidal abans de l'inici de la competició oficial.
1: Recordin, hi ha més informació a partir de les 2 a l'hora 14, també a radiomenorca.com.
3: En Hipermueble tenemos rebajas para ti, rebajas para todos, rebajas en Hipermueble.
4: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
5: El mejor mueble, al mejor precio, en Hipermueble.
6: ¿Te apetece darte un buen homenaje y descubrir el auténtico sabor de Menorca? Ven a Satanca, el restaurante del Hotel 5 Estrellas Barcelona, en Viñancolla. Cocina mediterránea llena de sabor, elaborada con producto local. Pescados frescos, carnes a la brasa y verduras de temporada de nuestro huerto. Una propuesta gastronómica para disfrutar de la isla bocado a bocado. Reserva obligatoria en The Fork o llamando al 971-57-1700. Satanca, el auténtico sabor de Menorca.
7: A Menorca hi ha coses que no es veuen a simple vista, però es noten. Es viuen. Quan recuperem habitatges pels residents, els pobles continuen tenint vida tot l'any. Els joves hi poden quedar, les famílies hi poden créixer. Per això fem feina contra l'oferta turística il·legal. Reforcem la inspecció i comptem amb la col·laboració de tothom. Consell Insular de Menorca. Finançat amb el Fons de l'Impost de Turisme Sostenible.
8: Este verano tienes un 20% de descuento en Hobbymart. Del 15 al 31 de agosto en Joimar tienes un 20% de descuento en todo el mobiliario exterior. Mesas, sillas, sofás, tumbonas, todo lo que necesitas para disfrutar más del verano. Para todos los espacios y presupuesto. Visítenos en Alayor, Mahón y Ciutadella. Joimar, desde 1976, alargando tus veranos.
9: Para disfrutar de Menorca no hace falta un césped verde, no hace falta un coche recién lavado, ni un barco reluciente, ni una terraza impoluta. Para disfrutar de Menorca solo hace falta quererla. Y quererla significa cuidarla. El agua es un recurso escaso y cada gota cuenta. Contamos contigo. Campaña de concienciación contra el desperdicio de agua. Ayuntamiento de Mahón. Este verano, las canciones que forman parte de tu vida sonarán bajo las estrellas de Esclaustra. Viernes 21 de agosto, a las 21 horas, Joel López llega a Menorca con toda su banda para ofrecernos una noche cargada de emoción, energía y grandes canciones. Joel López en concierto. Más información y venta de entradas en esclaustra.com. Menorca es reserva de la biosfera. Aquí, el agua es un bien escaso. Haz un uso responsable. Cada gota cuenta.
10: Menorca is a biosphere reserve. Water is a precious and limited resource. Please use water wisely. Every drop counts. Thank you for helping us protect Menorca. Consejo Insular de Menorca.
1: El calendari dia que passa i així que ens hi apropem a un moment que realment és màgic del mes d'agost. La nit de la lluna plena. Sí, estem a Fosquets Lítica i avui per reiar-ne hem convidat en Anna Begur. Anna, bon dia.
11: Hola, molt bon dia. Com estàs?
1: El calendari ho marca així. Divendres, dia 28 d'agost, tindrem lluna plena. I a partir de les 10 de la nit heu preparat el que Lítica sap fer, que és la de que aquesta nit sigui ben especial.
11: Sí, de fet és una nit ja mítica, perquè s'aprofita la gran lluna d'agost, que enguany cau el darrer dia, quasi, justament, però és així, i fem que sigui una nit festiva, una nit de nit, on la lluna és la protagonista, i la pedrera també és la protagonista, perquè l'omplim de llumets i fem projeccions, a vegades han tingut performance, i fem que sigui molt protagonista també la pedrera.
1: Així és una d'aquestes ocasions, podríem dir, també esperades. Com serà un poc aquesta edició d'enguany de la nit de la lluna plena Lítica?
11: Enguany han tingut una edició que vol potenciar el camí que està agafant Fosques de Lítica, que són les músiques del món. I hem duit un grup, que és el Trio Jubran, que és un grup que mos ve de Palestina, la seva identitat és Palestina, i és un grup moltíssim interessant perquè és un referent amb la música de llaüt àrab arreu del món. De fet, ells són lutiers, no? Bé, d'una família de lutiers. I enguany el que han fet és dur aquest grup, que també és molt mític, és un grup que ve a més acompanyat per per percussió i una violoncel·lista, i és un grup que aportaran energia, vibració, són unes estrelles dins d'aquest àmbit, i al mateix temps una inspiració molt poètica en s'obra d'un poeta, que és Mahmoud Darwish.
1: Sempre dèiem que Lítica desenvolupa aquesta possibilitat de fer-nos gaudir de l'estiu. Ara comentarem un poc com ha anat fins ara el programa de Fosquets, però, i en particular per aquesta jornada, la de la nit de la lluna plena, altra de les qüestions que es va anar incorporant i que ha estat demostrant també tenir molt bon efecte és que hi hagi una projecció cinematogràfica associada, també en aquest cas.
11: Sí, en aquest cas jo no l'he vist encara, te puc assegurar que no sé com serà. Sé que venen a fer, el dia abans faran l'assaig general amb tot el muntatge, però que ells tenen molt essenciat la idea d'espectacle. Ells no només venen a fer música, sinó que fan com una, el que avui feim, que és com una gran experiència, és un espectacle on llum, espai i continguts es mesclen amb un vehicle que és la música. Llavors aquesta música és el que fa que hi hagi que no hi hagi fronteres, saps? Que tots en aquell moment compartim i vibrem amb aquests missatges que ells ens porten de pau i de germanor, que és un poc la seva voluntat. Però ja t'he dit, sí, tenim projeccions, perquè enguany n'han tingut algunes de projeccions, i en aquest cas combinarem la lluna, que no podrà faltar, amb aquests altres complements visuals a les parets de les pedreres.
1: I el dia anterior, al cinema Moix Negre, hi ha la projecció de la pel·lícula Todo lo que fuimos.
11: Sí, perquè ja fa el segon any que fem aquesta col·laboració. Els cinemes Moix Negre tenen una visió molt clara de lo que és el cine, que pot ser aquesta part més lúdica, més comercial, però també poder contemplar el cinema, les obres, mestres, podríem dir, a la fresca, i sempre feim aquesta espècie de combinació per entrar dins la cultura que ens arriba d'altres mons, nosaltres a través de la música i ells a través del cinema. I és una projecció del 2025, vull dir que és una cosa molt, molt propera, i jo crec que sí que val la pena perquè ratlla de la història de Palestina, que sabem de totes les problemàtiques que hi ha, però hem d'entendre també pues, això, com ho viuen, no? com desenvolupa aquest món. I jo crec que el cinema borralla pues, d'això, de la memòria, de la família, i podem combinar després en sol de mans la música que ens aporten i la seva poesia.
1: Tot i esperant el moment en què la nit de la lluna plena ens oferesqui aquest moment especial, comentava abans que m'agradaria demanar-te en català anat fins al moment aquest festival de fosquets de lítica que ha anat desenvolupant diverses diferents escenes, no?, al llarg d'aquest estiu.
11: Sí, ja t'he dit que enguany cada vegada, cada any, és una mica més aposta, més conscient i més clara per les músiques del món. I enguany, des del primer moment, han començat molt amb aquesta línia i el públic ha respost perquè té curiositat, perquè reconeix que hi ha uns noms que no són habituals en els festivals, que hi ha fins i tot a Espanya. Per exemple, l'altre dia me deia Cabra, que el grup Cabra, de música ibèrica, que tenen una quantitat, jo crec que duen 33 instruments damunt l'escenari, ja et diu, no?, la complexitat del muntatge, doncs aquest grup Cabra, que són espanyols, no han tingut ni una actuació a la península enguany. Per tant, no són grups, els que venen a Lítica, que siguin habituals dins els festivals aquí d'Espanya. I el públic reconeix noms, no?, Ganàvia, ara la Trio Jubran també els reconeixen, no sé, Woman Sounds, tots són noms que ens aporten altres cultures i altres experiències. I això, lligat a un escenari com és de Lítica, que de cada vegada tenim més cuidat, que cada vegada tenim més mimat, i doncs ajuda que el públic respongui. I sí, estem contents perquè funciona.
1: Nosaltres avui el que hem volgut és fer-nos un temps per fosquets. No sé si queden encara entrades. Recordem que per poder adquirir-les, en principi, és tan senzill com poder entrar a fosquetsdelítica.com. Allà tenim tot el programa i l'accés també per la compra d'entrades.
11: Sí, jo crec que això de cada vegada ho tenim més fàcil i la gent funciona molt bé també. A través de la web i d'Instagram també, perquè van sortint aquestes petites històries i allà també ja es pot entrar directament a la venda d'entrades. I si no, la web de Fosques Lítica, allà hi ha els enllaços directes. Millor agafar-ho per internet, perquè després el dia del concert aquí a vegades no va tan bé. Hi ha més lío i no, a vegades no en queden. Per ara sí que en queden, perquè és un concert en què hem pensat que vindria prou gent i per ara sí que en queden.
1: Serà la nit més especial d'aquest estiu, aquest proper divendres, 28 d'agost, a partir de les 10 de la nit, nit de lluna plena, a Fosquets de Lítica, amb Le Trio Jubran, des de Palestina. Anna Begur, gràcies per haver-ho compartit amb nosaltres el programa, una abraçada i fins aviat.
11: moltíssimes gràcies a vosaltres, una abraçada, i esteu convidats, ja ho sabeu, a gaudir d'aquesta nit màgica.

0: Es la 1:00 p.m, son las 12 en Canarias. Cae el número de incautaciones de droga en España. Son los datos de la estadística anual que acaba de dar a conocer el Ministerio del Interior, datos de 2025. También se reduce el número de detenidos por narcotráficos, de hecho la cifra más baja desde el 21. Andalucía sigue siendo el territorio de España con mayor número de operaciones, pero allí se han reducido las incautaciones. Javier Bañuelos, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Sí, la lucha contra el narcotráfico experimentó en 2025 el peor resultado desde 2021. Menos detenidos y menos alijos incautados. Lo acredita el nuevo informe del CIDCO, el Centro de Investigación contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Las estadísticas avalan que los narcos siguen ganando terreno. El volumen de droga que entra en España crece sin parar, según reconocen fuentes policiales, sobre todo la cocaína, pero el nivel de incautación de esta droga, sin embargo, cayó un 37%. De las 123 toneladas incautadas en 2024 se pasó a 77. Esa caída es especialmente significativa en Andalucía, zona caliente de narcotráfico, donde los alijos de coca intervenidos se redujeron a la mitad. La merma de recursos policiales para plantar cara a los narcos se ve reflejada también en el número de detenidos. Cae también, de los 24.000 de 2024 se pasa a 21.900, el dato más bajo desde 2021. Malos datos para los expertos en la lucha contra el narcotráfico, porque la cocaína, nos dicen, alcanzó precios mínimos históricos, ha provocado un tsunami blanco en España contra el que, nos dicen, no pueden luchar por falta de efectivos.
0: El PP anuncia la reprobación de 5 ministros en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. La portavoz en la Cámara Alta, Alicia García, ha explicado que lo hacen en respuesta a las incomparecencias de esta semana y de la pasada en varias comisiones a donde habían sido llamados para dar explicaciones por la situación en Ceuta. Insiste García, además, en la negativa de su grupo a que 500 niñas migrantes que actualmente están en Ceuta sean acogidas en la península. Es una información que hoy les ha adelantado la SER, Julia Molina.
2: Sí, la portavoz en el Senado ha insistido en que los menores deben ser expulsados a Marruecos porque lo consideran un país seguro que puede hacerse cargo, así que no facilitan la colaboración con el gobierno. De hecho, anuncian nueva ofensiva, por un lado, política, con la reprobación de 5 ministros.
3: Del ministro de Interior, Grande Marlaska, del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de la ministra de Sanidad, Mónica García, y de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
2: Cada uno por la gestión que ha hecho de la crisis desde su ministerio. El PP también se reserva una ofensiva judicial. Aseguran que están estudiando elevar a los tribunales las incomparecencias de los ministros en el Senado.
0: Además, el delegado del Gobierno en Ceuta defiende la instalación de lugares de acogida provisionales para las personas migrantes que han llegado a la ciudad. Dice que así se les podrá notificar, por ejemplo, cualquier resolución administrativa hacia ellos. Acaba de estar en los micrófonos de la SER en Ceuta. Miguel Ángel Pérez Triano asegura que ahora mismo hay que ajustarse a los criterios que marca la ley de extranjería y dice que si alguien tiene otra solución, pues que la aporte.
4: El tema no es que si estamos de acuerdo o no con que se vayan. Si aquí está todo el mundo de acuerdo. El tema es que ser honesto y explicar cómo se hace eso. Con los instrumentos jurídicos que tenemos actualmente, ojo, que si en el futuro alguien da con el trámite administrativo o la posibilidad de un encaje normativo para hacerlo de otra forma, oye, pues bienvenido sea, pero a día de hoy estos son los instrumentos jurídicos que tenemos.
0: Del exterior destacamos que 4 bomberos en Portugal han resultado heridos por unos fuegos que ya suman 40 focos activos en todo el país. Hay 2.000 efectivos desplegados sobre el terreno. Lo peor está en las zonas de Aveiro y de Braganza. Sara Aranda.
5: Más de 2.000 efectivos desplegados y cerca de una veintena de aeronaves que trabajan sin descanso en la extinción de estos fuegos. En total son 4 los grandes incendios que azotan la región norte de Portugal. La bajada de las temperaturas ha permitido controlar algunos focos, pero el primer ministro, Luis Montenegro, advierte de que el país tiene por delante semanas de alta complejidad. Este miércoles casi 60 distritos se mantienen en alerta por riesgo máximo de incendios. En Arouca, en el distrito de Aveiro, un camión de bomberos se ha estrellado en una zona de difícil acceso y deja 4 heridos, 3 de ellos en estado grave. Desde principios de año, Portugal ha registrado 270 bomberos heridos.
0: Y hasta las 10:30 de esta noche estará abierta en el Tanatorio de San Isidro de Madrid la capilla ardiente del mago Juan Tamariz, que ayer fallecía a los 83 años. En octubre se va a celebrar un homenaje en un teatro de la capital que todavía está por determinar. Ana Tamariz es su hija.
6: Con toda su alegría y con toda su pasión por la magia que la ha demostrado desde el día uno, por lo menos desde el día uno que yo lo conocí, ya era así de microscópica y ya estaba él amando la magia sobre todas las cosas y cómo nos lo ha contagiado a todos, a Jorge Blas y a todos los magos de la escuela y en todo el mundo, no solamente en España, ¿eh?
0: Nos queda el deporte. Óscar Ejido, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, Aldo, buenas tardes. Hoy tenemos Liga, con uno de los partidos aplazados de la jornada 1 por el Mundial, a las 9. El Atlético de Madrid recibe a, todavía sin Julián Álvarez, al Málaga, que vuelve a primera 9 años después. Además, en el Atlético de Madrid es noticia que Mateu Ruggeri se ha ido al Aston Villa, traspasado por 20 millones de euros. También juega el Barça, no en la Liga, sino en el Gamber, el trofeo de pretemporada que sirve como presentación del equipo para la afición. Recibe a las 8 al Ali egipcio, ya con Rodri disponible para debutar. Y en tenis, destacar que en el Abierto de Cincinnati, Rafa Jodar juega en octavos contra el italiano Fabio Colboli, y que el tenista australiano Nick Kyrgios ha sido suspendido provisionalmente por dar positivo por un metabolito de la cocaína. El positivo es en el torneo de Mallorca hace un mes y está sancionado desde el pasado 4 de agosto.
0: Pues de momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. A las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Liébana.
8: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
9: 1:05, escoltes Avui per Avui Menorca d'aquest dimecres, 19 d'agost. Hem començat avui el nostre programa xerrant amb aquesta nova forma de poder arribar a un públic més jove que ha pensat la Fundació Marillas i havia de posar en marxa. Com? Doncs a través d'un concurs de Reels, és a dir, d'aquest tipus de publicacions breus, allà on la gent que hi participi doncs pot mirar de participar. Amador Garcies, amb el que altres vegades des de la Fundació Marillas hem xerrat del concurs Mare, ens ha donat un poc l'explicació de com ja van estar contents de veure com va anar l'any passat i per això enguany repeteixen.
10: El balanç va ser molt positiu, se varen presentar 112 reels, se'n varen descartar gairebé la meitat perquè l'any passat estaven centrats en reels basats en la mà balanç, però a nivell de visualització varen tenir gairebé 2 milions de visualitzacions de reels amb visites a la nostra pàgina web marecerril.org de més de 7.500 visites, i bueno, en definitiva això mos va permetre arribar en aquest nou perfil, gent que no participa en aquest estament de fotografia, i bueno, enguany volem fer una passa més. Com bé deia, l'any passat estàvem basats en el que és el contingut de la mà balear, però vàrem descartar perquè veiem que hi havia molt de reels de la Mediterrani, amb obert aquesta categoria. I
9: també a la primera del nostre programa hem estat xerrant amb Nana Begur. Hem recordat que el 28 d'aquest mes és nit de la lluna plena, i ja sabeu, l'Ítica sempre es transforma per una ocasió d'aquesta, i aquesta serà també molt especial.
11: Sí, de fet és una nit ja mítica, perquè s'aprofita la gran lluna d'agost, que enguany cau el darrer dia, quasi, justament, però és així, i feim que sigui una nit festiva, una nit de nit, on la lluna és la protagonista, i la pedrera també és la protagonista, perquè l'omplim de llumets, i feim projeccions, a vegades han tingut performance, i feim que sigui molt protagonista també la pedrera. I hem duit un grup, que és la Trio Jubran, que és un grup que mos ve de Palestina, la seva identitat és Palestina, i és un grup moltíssim interessant perquè és un referent en la música de llaüt àrab arreu del món. De fet, ells són lutiers, no? Ve d'una família de lutiers. I enguany el que han fet és dur aquest grup, que també és molt mític, és un grup que ve a més acompanyat per una percussió i una violoncel·lista. I és un...
9: Això és la primera del nostre programa. Ara fem una pausa i seguim. Tot de seguida ens aproparem al museu.
12: La Corporació Municipal de l'Ajuntament de Ferreries desitja ferrerienques i ferreriencs, amics i visitants, un gloriós Sant Bartomeu. Que el visqueu amb molta alegria, amb seny i responsabilitat, respectant sempre els protagonistes de la festa a cada moment. Ajuntament de Ferreries.
13: Ja són aquí les nostres festes. Qualque cosa es desperta la nostra ànima. Les ganes de sortir i de compartir, de xalar i de disfrutar és una emoció elemental, com la d'un fiat que bota i juga amb els seus amics. En aquests dies, tot l'equip de Bota i Juga et desitgem molt bones festes de Sant Bartomeu.
14: Torna la mostra de cuina menorquina. Del 18 de setembre al 4 d'octubre a Menorca es converteix en un gran aparador gastronòmic. Tens un bar o un restaurant? Inscriu-te abans del 31 d'agost a mostradecuinamenorquina.com. Organitza Restauració Menorca, patrocinen Transmet, Formatge Mahon Menorca i Foment del Turisme de Menorca.
13: Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com. Anem al museu. Aquí podem trobar algunes de les activitats més xules que s'han preparat per aquest estiu. Per exemple, el dissabte, 29 d'agost, i a partir de les 19 hores, hi ha el joc de rol Barbarossa a les Portes, Mao 1535. És una ocasió en la que anem enrere en el temps amb un episodi que va ser crucial per a la població de Mao i que potser de vegades no és tan prou coneguda. Jugant, el que fem és també aprendre d'aquesta història i plantejar-nos un poc el que va tenir que ser el que hi hagués els turcs que estaven trucant a les portes de la ciutat, no?, per entrar. I a més, també volem recordar-vos que, ja que estem xerrant d'activitats, sempre vos ho deim amb prou temps perquè vos puguem apuntar, és per un tema d'aforament, sobretot. El 2 de setembre, que és dimecres, hi ha una activitat que fan a Cecília i Ligero, que m'ha semblat superxula, que està enfocada també als lots a partir de 4 anys i que es tracta de fer capsetes de festes. Ja veus, estarem a les portes pràcticament de la Mare de Déu de Gràcia. I per viure les festes d'una manera creativa i divertida, doncs hi ha una manera de fer-ho. I és amb aquest taller on els més petits poden aprendre a dissenyar, a decorar la seva pròpia capseta amb motius inspirats en l'ambient de les festes. Si vols més informació, trobes tot, ja saps, a museudemenorca.com o pots telefonar també al Museu de Menorca i dir: ei, jo també vull venir. Telefones al 971 35 09 55.
15: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
16: Descubre Came Now en Hotel Meliá La Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Came Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Came Now y Beach House by Came Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
17: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, tomate rosa por solo 3,95€ el kilo, un 20% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, rallada de Menorca por solo 9,95€ el kilo, un 23% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y al millor preu. Vinipreu.
18: Nuracom Fibra Óptica, WiMAX o móvil hasta tu casa. Cubrimos toda la isla. ¿Tienes una casa vacacional? Con nuestra fibra flexible, activa en verano y baja la velocidad en invierno. Somos de Menorca, sin centralitas y con soporte local. Sin llamadas a la hora de la siesta. Aprovecha la oferta de lanzamiento con instalación gratis y precio protegido 12 meses. Nuracom, la fibra de Menorca.
19: Hoy por hoy, la informació com mai l'havies escoltada.
13: A l'espai de l'Institut Menorquí d'Estudis volem a continuació xerrar amb el nostre proper convidat. Volem reiar-ne entorn a un investigador que està duent a terme una actualització de l'herbari que van rebre com a donació d'un antic farmacèutic de Mou, Ernest Fèlix. Pinta allò molt interessant, motiu per al qual ens hi posem en contacte amb Carles Burguera. Bon dia, Carles.
20: Bon dia.
13: Gràcies per acompanyar-nos a Hoy por Hoy Menorca. Explica'm un poc quina és la feina que esteu desenvolupant i d'on és un poc la història d'aquest herbari.
20: Sí, mira, recentment l'Institut Menorquí d'Estudis ha rebut una col·lecció que són uns 2.000 plecs, és a dir, 2.000 plantes seques, ben identificades. En cada planta tenim el nom científic, el lloc on es va recol·lectar i la data, i ara estem passant tot aquesta informació ja l'hem passat a l'ordinador, ara aquestes darreres setmanes, i ara el que estem fent és muntar de nou aquestes plantes per que estiguin en una manera que es puguin conservar i que segueixin una mica els protocols de l'herbari. Són unes 2.000 plantes recollides pràcticament la meitat oest i la meitat est de la illa, i és una col·lecció realment molt bona sobre la flora menorquina.
9: Quina és un poc la feina que va desenvolupar en aquest sentit Ernesto Félix?
20: Sí, mira, Ernesto Félix és era un farmacèutic d'aquí de Mo, que és bastant divertit a l'hora que estem informatitzant, perquè llavors veiem quines són les dates que més recolectava. Sobretot els plecs més antics són del 1979 i arriben fins vora finals dels 90. Ens fa molta gràcia veure que sobretot recolectava caps de setmana, festes importants d'aquí a Menorca o Setmana Santa, per exemple, en els quals sortia i aprofitava per fer una mica de coneixement de la flora que hi ha en aquesta part de l'illa. Realment en sabia molt. A dintre de l'herbari també trobem els seus fills, que també van estudiar farmàcia. També conserva dins d'aquesta gran col·lecció els herbaris que van presentar a carrera. Durant molts anys, i encara actualment a les carreres de farmàcia, es demana un petit herbari de la zona on sigui l'estudiant per reconèixer les principals plantes importants, i conserva tres herbaris dels seus fills també.
9: Tot plegat, l'herbari serveix per fer una fotografia de la flora d'un lloc i d'un moment, però alhora quina mena d'altres qüestions podem aprendre precisament del valor que té pròpiament i que ens deixa aquest herbari?
20: Mira, en primer lloc jo crec que és un important patrimoni que ens deixa aquesta persona i que per nosaltres és molt important, com molt bé dius, per conèixer la flora del lloc. Ara, per exemple, que tenim molt en ment espècies invasores i plantes que ens arriben d'altres indrets del món, doncs moltes vegades aquests herbaris ens denoten quina és la primera vegada que es va trobar i a on es va trobar. I també una illa com Menorca és molt rica en espècies endèmiques, és a dir, plantes que només existeixen en aquesta illa. I ell tenia, jo crec que, bastanta sensibilitat en aquest tema, en el sentit de que hi ha exemplars de flora endèmica, però no estan sobre representats a l'herbari, és a dir, no va agafar molts endemismes de la mateixa espècie, de tal manera que això no afectés a les poblacions naturals, i ens permetrà, doncs, ara, quan ja tinguem aquesta feina feta, doncs, fer una ullada genèrica de tot el que hi ha, i llavors saber, doncs, plantes que avui en dia sabem que es troben a una banda, potser ell les va trobar en una altra localitat, i al revés, plantes que nosaltres no trobem enlloc, ell sí que les trobava en altres llocs.
9: Tot plegat, dius, és un patrimoni, és una riquesa. Al llarg del temps ens ha servit aquesta feina que ha anat desenvolupant perquè avui arribi a nosaltres, però de quina manera quedarà, diguem, a la posteritat? Deies que ara hi ha un procés per mirar d'ordenar i conservar-ho millor. Estarà, diguem, a expenses de que futurs investigadors ho puguin emprar-ho?
20: Sí, mira, fent una mica resum i també per veure la importància d'aquest herbari, l'Institut Menorquí d'Estudis conserva l'herbari de Rodrigo Femenías, que és de mitjans del 1800, són uns 2.000 plecs, i abans d'aquesta donació ja passàvem a col·leccions més recents dels anys 90, també d'uns 2.000 plecs. Ara, doncs, podem incorporar 2.000 plecs més, és a dir, en total l'herbari de Menorca té uns 6.000 plecs, i aquí la gràcia és que són plecs antics. Ara nosaltres, per conservar aquestes plantes i que no es facin malbé amb els anys, el primer que fem és les congelarem durant un temps perquè si hi ha algun fong o alguna larva o alguna posta d'insectes que pugui menjar-se aquest material, doncs, que no pugui arribar-se a reproduir. I una vegada això, es conserva l'herbari general amb unes condicions ambientals més controlades, és com es fa avui en dia, i de tal manera que això pugui servir de mostra per més endavant. La gràcia d'aquestes plantes és que si algú necessita revisar alguna espècie o alguna localitat o alguna cosa, té tot aquest material disponible a l'abast i la veritat és que és un molt bon herbari per tenir.
9: Del món de les plantes i de la flora surten moltes importants propietats que després es poden incorporar en el nostre dia a dia. Tenim en la ment molts diferents exemples, tants exemples com vostès vulguin, en un moment determinat quan aquest patrimoni ronda, com comentava el nostre convidat, ja els prop de 6.000 plecs, que no és poca cosa. Gràcies també al que és aquesta donació d'Ernesto Félix, de la família Ernesto Félix, i que se suma un poc a la feina que s'està desenvolupant per part d'investigadors com el nostre convidat avui, Carles Burguera. Gràcies per haver estat amb nosaltres i molt bon dia.
20: Moltes gràcies, molt bon dia a vosaltres.
12: La Corporació Municipal de l'Ajuntament de Ferreries desitja ferrerienques i ferreriencs, amics i visitants, un gloriós Sant Bartomeu. Que el visqueu amb molta alegria, amb seny i responsabilitat, respectant sempre els protagonistes de la festa a cada moment. Ajuntament de Ferreries.
1: En Menfis, las rebajas siguen en aumento. Terceras rebajas con descuentos irresistibles en moda, calzado y complementos. Corre a Menfis y aprovecha las últimas oportunidades antes de que se agoten. Para niños, conjuntos de verano, niño y niña, 10 euros. Bikini niña, desde 3 euros. En hogar, cojines variados, 3,75. Dos toallas de playa algodón egipcio, 25 euros. Sábanas Menfis, despiece, 50%. Menfis, tu estilo, ahora al mejor precio. L'Ajuntament de Maó presenta Estiu al Port 2026. El Port de Maó s'omple de cultura i tradició fins al 9 de setembre. Vespres d'ara a Baixamar, enguany dedicat al record de Josep Begú. I viu la millor música en viu a l'aire lliure amb el cicle Música per sentir, amb activitats per a tothom i l'espectacular Copa del Rei de vaixells d'època. I recorda, cada dissabte, mercat de nit al port i la nit de música al moll d'autoritat portuària. Consulta el programa d'Estiu al Port a ajmaó.org. Ajuntament de Maó.
21: Dedicatòria, amb Bep Portella.
22: Bon dia. Els germans Mauri Caprinelli, fills de músics, van fundar Los Nivram l'any 1963 a Granollers. El nom del grup està pres del títol d'una cançó de The Shadow. És el nom a l'enrevés del seu líder, Marvin. Els Shadow eren els màxims representants de la música instrumental. Els tres germans, Mauri, Jordi, Francesc i Josep, i en David Sala, són els Nivram originals. Fan feina en el casino Astoria, on es troben amb el Sirek, Lone Star, Salvajes. En la seva evolució, els Mauri aprenen a cantar i se fan fora dels grups de rock i pop instrumentals. El 1964 guanyen el concurs Ritmos Modernos en el casino de Granollers, que l'any abans havien guanyat Los Mustang. A partir d'aquí són contractats per locals de la costa catalana. Tornen a guanyar el mateix concurs el 65 i així poden gravar el seu primer EP, en el qual allà el tema que avui escoltarem. Los Nivram fan sobretot temes propis de rhythm and blues i treuen un segon EP, Mi Estrella, elogiat per la crítica però sense èxit. La majoria de components han de fer servei militar i ho fan venir bé per fer-lo a Mallorca, donant alguns concerts a discoteques de Palma. Després dels canvis, els Mauri baraten de nom per dir-se Mauri Set i continuen actuant per Catalunya i Mallorca però sense treure cap altre disc. L'any 1970 mor Francesc Mauri i els germans decideixen donar per acabada aquesta etapa musical. Escoltarem avui un tema que no és seu, sinó que és una peça de Henry Mancini per una pel·lícula prou coneguda, que segur que us sonarà a la primera nota. Potser alguns també us sonarà una versió que, ja a finals dels anys 70, o meitat dels anys 70, van fer aquell grup de rock sinfònic que era Emerson, Lake and Palmer. Aquest tema de Peter Gump, amb un grup que avui descobrireu segurament, Los Nivram.

0: La vuelta a clase con IKEA es mucho más que volver. Y si eres de IKEA Family, es aún más fácil. Porque te ofrecemos facilidades de pago para que prepares la vuelta cómodamente como una tarea de sobresaliente. Descúbrelo también en islas.ikea.es.
1: Para ti, también para ti, en Eroski te damos la sandía sin pepitas entera a 60 céntimos el kilo. El filete de ternera balear al corte a 16,99 euros kilo. La rodaja de salmón granel a 12,99 euros kilo. Y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
2: Si vols saber què passa... Hoy por hoy.
3: Emergència climàtica, felicitat sostenible i la bondat és el camí, o la bondat en acció. Antón Soler, bon dia.
4: Jo avui voldria canviar. Emergència climàtica, por saludable. Una miqueta de por hem de tenir, estimat Lluís. Una miqueta de por de la situació com està en general hauríem de tenir. Perquè jo diria que la por t'ajuda a posar-te una miqueta en marxa. Ja és com aquell que li diuen que tens un càncer de... Jo què sé, que tens un càncer. Ah, sí, doctor, i quina por. Puc fer alguna cosa? Bueno, pues si fa una altra dieta, si camina, si fa exercici, una miqueta de meditació, jo què sé, aquestes quatre coses que tota la gent que té, quan li diuen que tenen càncer es posen a fer. Bueno, doncs pues, una miqueta és això, aquesta disposició que hauríem de tenir tots davant de la situació global en que ens trobem. I avui volia parlar amb la meva bellesa, amb la meva bellesa de Sant Lluís. No l'Oli Estronys, perquè coincidim de tant en tant amb algun acte. Coincidim a missa, m'agrada...
5: També.
4: Sí, perquè jo diria que la missa és un sentiment de pertinença, un sentiment de comunitat.
3: Bon dia,
5: bon dia a tothom.
4: Hola, l'Oli Estronys, hola, bellesa de Sant Lluís. Jo, com a mare, com a persona, com a ciutadana, com veu la situació global, no? Quin és el seu diagnòstic? Com...
5: Abans, jo sense ser cap tècnic ni sabedora de res científic, amb la situació climàtica, emergència, el que vulguis dir, bueno, la veig complicada, perquè cada vegada les temperatures es polaritzen més, no? Anem d'extrems a extrems. I ja, bueno, ja no hi ha ni primavera, ni quasi ni tardor, eh? Passant de estiu insuportable a l'hivern fred. Per tant, això ja és polaritzar perquè, bueno, perquè aquestes coses no van bé, i òbviament no van bé perquè la petjada humana és greu i està fent les coses malament.
4: Sap que la mar no havia estat mai tan calenta.
5: Mai tan calenta, és cert.
4: Sap quina altra se n'està preparant? L'any passat ja vam tindre una bona dana, veritat?
5: Sí. Doncs
4: pues en tindrem una altra, veritat? No ho veu vostè, que tot s'està confinant.
5: Home, ara ja està ja s'ha posat en marxa, una vegada ha passat l'eclipsi, ja s'ha posat en marxa tot el pla contra Inumbal, no?
4: Ah, sí?
5: Entre de les danes, sí.
4: Sí, l'administració...
5: Ja s'ha posat a fer feina amb això.
3: De quina manera actua l'administració en previsió de que pugui haver-hi aquest tipus d'episodis?
5: No sé, deuen tenir els observatoris, ho sé, perquè l'altre dia que vaig anar a l'audiència sense presidenta, bueno, em van ratllar d'això, dic, acabat l'eclipsi. I ara ja demà, el dia un mig, que és el dia que jo hi vaig anar, ja es posaven en marxa a planejar tot el tema de les possibles danes que són molt típiques d'aquesta època de finals d'agost, setembre.
4: Exacte. Bueno, pues, estem preparats, no?
5: O sigui, com a mínim, sí.
4: Com a mínim mentalment estem preparats.
3: Hi ha alguns municipis que se n'encarreguen de fer neteja de torrents, no sé si Sant Lluís té molts de torrents, o fer tancs de tempestes, que
5: sí,
3: n'hi ha a Sant Lluís.
5: No en teníem un, però no, ara no en tenim cap. Hi ha planejats alguns tancs de tempestes, sí que és cert que estan... bueno, són projectes que se n'enratllen fa molta estona. I fer net torrents, clar, òbviament també ajuda. Nosaltres no en tenim gaires de torrent, tenim un parell de busquets, però no...
4: Jo l'havíem convidat avui perquè parlem de l'aigua.
5: Sí, parlem de l'aigua, tresor.
4: A Menorca només estem al 34%, no tenim aigua.
5: Per sort, no ha davallat del mes passat en aquest, no hem millorat, però bueno, no ha davallat, que ja és molt. Tenim dos mesos seguits en el mateix tant per cent.
4: M'està dient que les...
5: No estic dient que estigui contenta ni que sigui positiu.
4: Les restriccions s'han de fer.
5: Preveia que del 34 del mes passat ara encara haurien anat a pitjor. Tenia aquesta sensació, però bueno, no.
4: Bueno,
5: igual.
4: Gràcies per veure les coses d'una manera positiva, però és veritat que ja s'han començat probablement a fer alguns tipus d'actuacions, com és deixar... Jo he deixat des de fa diversos anys, de regar la gespa. Vostè troba que hem de regar gespa?
5: Jo que agafaré totes les gespes aquestes.
6: Com?
5: Jo agafaré totes les gespes aquestes, fora, jardí mediterrani, pedretes, i si vols un poquet de gespa...
6: I un decret d'alcaldia, ho pots dir, això? Ho pots fer, això?
5: No. Abans, ah, és que tu corres massa.
6: Perquè tinc por, clar. Jo tinc... No, però sí que hem de fer les coses bé i ràpid.
5: És cert que tenim una ordenança que fa estona, que roda l'ordenança aquesta, però ara ja al setembre anarà a ple, una ordenança en qüestió de temes d'aigua, que serà molt restrictiva i que farà que les superfícies de gespa natural se reduesquin moltíssim. I això serà d'obligat compliment. Amb aquesta mesura, paral·lelament, hi haurà mesures de les noves construccions o habitatges que facin una reforma considerable, no canviar les rajoles del lavabo, de la cuina, sinó que faci una bona reforma que teva, obligació de sistemes de recollida d'aigües
6: que
5: s'ha plujat. Com
6: molt
5: antigament
6: bé.
5: Hi havia totes les cases, hi havia la cisterna.
6: Molt
5: i quan se t'acabava l'aigua, pam, s'activava la cisterna i podies anar tirant de cisterna. I ja està, ja això s'ha perdut. Ja és una cosa dels nostres avantpassats que feien molt bé. I això seran coses obligatòries.
6: Però, estimada, no generalitzem. Hem de parlar també dels grans consumidors.
5: I els grans consumidors ho van a patir. Ho patiran, perquè ara tenim una...
6: Brada.
5: Ho patiran. Els petits, no. Dic i he dit sempre que l'aigua és massa barata.
6: Clar.
5: Pagar un poc per l'aigua que gastar.
6: Clar.
5: Pagar... Jo què pago el trimestre? Puc dir 35 euros? I ja costem dos en casa, tres, quan ja m'ho figuran. És res. És massa barata. L'aigua és un bé tan escàs que jo... És que hauria de ser molt més cara. I, òbviament, pel consumidor mitjà, bueno, està bé que sí, no sigui excessivament cara, però per que en gasta molta, vamos, que aquests que en gasten molta és perquè, com que si la poden pagar i si tenen fuites i si se li posa una multa se'ls dona igual, doncs aquests que patesquin més, clar que sí. Gens de nova... Tarifes d'aigua que durem també a aprovació, perquè estaven a punt de ser aprovades, ho van deixar aturat i ara ja les tornem a actualitzar, que fa més de 10 anys que no estan actualitzades aquestes tarifes d'aigua, aquests sortiran una mica escalvats.
6: Més escalivat.
5: Sí.
6: Alguna sanció de tant en tant? Allò que sigui una
5: també,
6: mica... També estaria també, bé, veritat.
5: També, a més van...
6: No, que... no els hauríem de publicar públicament,
5: no
6: aquesta gent?
5: No es pot.
6: Segur que no es pot?
5: No es pot.
6: Pues com se fa perquè la gent sàpiga que no fan bé les coses?
5: Mira, des de que van publicar es van, amb aquestes mesures, sobretot, de que no es pot regar amb aquest xurà i tot això, bueno, doncs tenim informadors, no dic informadors aquests, perquè són gent del carrer, o el mateix cop que ens ha fet arribar denúncies, aquí troca allò, aquell, allò... Clar, tu has d'anar a verificar, tu no pots anar allà pam, pam, i multar ningú. Tu has d'anar a verificar, un cop verificat, que ja en tenim uns quants de verificats, multa al canto.
6: Vale,
5: ja està.
6: Vale, bueno, doncs comencem així.
5: Sí.
3: Te'n recordes, Anton, quan vam entrevistar i vam convidar el nostre programa en Ernest Fortuny, una cosa que record que va dir, que em va semblar molt adient, és que hem d'aprendre a posar efectes ja immediat a que l'aigua de boca, l'aigua que es beu, no sigui la mateixa que se'n va quan tirem de la cadena.
6: Clar.
3: El tema de la reutilització de l'aigua, quina mena de coses es fa a Sant Lluís per potenciar la reutilització de l'aigua?
5: Bueno, del moment que tenim tota l'aigua de sedar, que se reutilitza amb tot el tractament, un bon tractament que es fa, ja que tota aquesta aigua, doncs, sempre per això, per ser reutilitzada en les cisternes de vàter, i és una manera de que aquesta aigua, que d'una altra manera anaria a la mà i no li traurem cap profit, doncs, bueno, ens fa així estalviar una mica emprar l'aigua bona de beure. Òbviament, aquesta aigua no és per consum humà, però sí que pot servir per a moltes altres coses, perquè el procés que fan de neteja i de, bueno, de llevar tot allò que pugui ser nociu per lo que és el dia a dia, no? Per regar jardins i aquestes coses, doncs, la pugui fer totalment útil.
6: Hi ha un altre tema que m'agradaria tocar, abordar, que és a Menorca... Li consta, senyora Valesa, que tenim 11.000 piscines.
5: Uh-huh.
6: És, a Menorca tenim el rècord de tenir més piscines per habitant que la resta del món. I estem rodejats d'aigua, vale?
5: Sí.
6: I tenim una piscina. No sé si sap també que només l'evaporació d'aquestes 11.000 piscines cada temporada és equivalent al consum hídric, d'aigua, de la suma de la població del Castell i de Ferreries. Això ens ho va dir l'Agustí Rodríguez, recordes? Bé, la cosa és que és molta. Què podríem fer al respecte a aquest tema? No es podrien tapar les piscines?
5: Abam, no sé jo si els 11.000 evaporats que corresponen...
6: 11.000 piscines.
5: 11.000 piscines que evaporen tota aquesta aigua correspon realment a la despesa d'aigua dels Castellers, bueno, no ho sé.
6: És exagerada, però és exagerada.
5: És cert que tenim moltes piscines. Sant Lluís jo trobo que, no sé si no són els primers o els segons, que més en té, més agrep, sí. Però és així. Jo no entenc que té piscina, no tenc xalet, per tant, no tenc piscina. Ni la tindria, tampoc. Però no és el que més mal fa. Fa més mal regar aquests jardins que semblen camps de futbol que s'aigua que es pugui evaporar de les piscines. En sa ordenança, també una altra de les coses que comentam és el tema de cobrir les piscines.
6: Molt bé.
5: Val? Això ara no podia avui se cobreixi i ja demà estan cobertes, però ha de comprar unes, bueno, unes lones o el que s'hagi de posar per tapar-les. Però heu enxerrat amb molta gent i no és el que fa més mal en el gasto d'aigua. Fa més mal els jardins aquests, ja t'he dit jo, el césped verd, que deslumbra i tot, que no s'aigua que s'evapora de les piscines.
6: Les dades que tenim nosaltres, que l'hem consultat el senyor Falles i el senyor Rodríguez, però bueno, és igual.
5: Això és el que jo m'han dit, jo t'he dit que xerrat des del desconeixement.
6: No es discutirem ara aquí.
5: No,
6: però a veure, és evident que és un tema important. Potser fins i tot se podria arribar a demanar als usuaris que tanquin l'aixeta de l'entrada de la piscina, perquè clar, l'evaporar-se, això es va omplint constantment, no? Va entrant aigua.
5: No sé com funciona en un temps de piscina, però no sé si així que els evaporen va entrant,
6: però,
5: no sé.
6: No, entren.
5: Entren, doncs.
6: Entren d'allò i després també tiren la piscina d'allò. A més a més, ja hauríem de començar a avaluar una miqueta el sentit de la piscina com a cosa de luxe. L'aigua està tan calenta que la gent que jo també els hi consulta, l'aigua és com un caldet. Llavors la piscina ja no dona el
5: aquella suposat... sensació de frescor, no? Que t'ha de donar, de relax.
6: Hauríem de començar a devaluar i potser convertir-les en cisternes, no? Perquè es podrien convertir en un lloc per aigua de pluja. Vull dir que ja veurem, però hem de pensar que tenim un problema d'aigua important. Un altre tema podria ser també, què en pensa vostè de la limitació de vehicles? Perquè quan menys més gent, més aigua que ens servim. I si no fóssim tanta gent, pues consumiríem menys. Això també és una solució, veritat.
5: Sempre con el dedo a la llar. No ho sé, ahir estava el Consell fent aquest estudi de càrrega i, bueno, i després que van treure per notícies que es replantejarien l'estudi de creixement de places turístiques, perquè encara ho veien com a, no? No me vaig errada, com a massa el que ja havia previst. També sortia fa poc els 200 xalets a Cap d'Enfont. De Cap d'Enfont era? Sí, bueno, el que volen augmentar. Bueno, ja veurem si ja l'Ajuntament ja vol fer 200 xalets més. No, bueno, hi ha un propietari d'aquella zona que ha fet un pla parcial, que l'ha presentat, està en exposició pública, i ja veurem què s'arriba a fer. Val? O sigui, i això, si ell ho pot fer, jo no li puc negar. Que estigui m'agradi, sí o no, pot ser sí o pot ser no, però no puc negar.
6: Bé.
5: Està clar que tanta gent en un territori tan petit, en uns mesos concentrada,
6: és molt difícil,
5: és molta pressió, i és molt difícil gestionar.
6: Els residus, recordi, els jocs d'allò. Sant Lluís, vas per tots els centres de recollida, i és un desastre.
3: Sí, però no és tant tal vegada pel sistema com pel fet que el mes d'agost. És a dir, quan veus que hi ha molta més quantitat de gent,
6: clar,
3: es visualitzen...
5: Abans, tu tires un trasto i allò crida més trastos. Tu tires una taula allà i dues cadires, però després t'apareix un cotxe de fiat i un microones. És que crida a tirar això. Que la gent és molt incívica, sí. Que es ve que ara hi ha molta gent.
6: I que són masses.
5: Que hi ha molta gent i això se nota més.
6: Digui,
5: però
6: per favor.
5: Són masses en uns moments puntuals de l'any.
6: Que sí.
5: Bueno, que es reparteixin, es va casar d'una altra manera, que vengui la gent escalonadament.
6: Vale, d'acord. No, això està d'acord.
5: Jo em sembla perfecte. Jo no vull tenir 200.000
6: persones en el sí, aquestes dades, el que hem de fer és limitar el nombre de vehicles, com fan ja a Eivissa i com fan a Mallorca.
5: Que fan...

0: de com volem que siguin les coses a nivell d'aigua, que hi hagi aquest acord entre diferents ajuntaments.
1: Per exemple, posar, com es diu això, comptadors a tots els pous. Exacte, intel·ligent. Vale?
2: Sí, això ho farem.
1: Això ho hem de fer, no?
2: No, ho farem.
1: Ho farem, vale, per cert.
2: A Sant Lluís, sí.
1: Evidentment,
2: a Sant Lluís hi haurà un canvi, bueno, no vagi història.
1: Canviant de tema, el programa se diu a dies, es diu Felicitat Sostenible, i altres dies La Bondat amb Acció. Vostè què troba de la felicitat sostenible? Creu que és possible ser feliç sense tenir un impacte mediambiental?
2: Clar que sí.
1: Sí, és possible? I com és feliç vostè? Com ho faria?
2: Pues és que no importa tenir tantes coses per ser feliç. En quatre coses en quatre coses tenim prou per ser feliç, no?
1: En quatre coses?
2: Sí, jo penso que sí. No fa falta tenir de tot per ser feliç. No, érem més feliços els que els nostres avantpassats, la gent que en quatre coses en teníem ben prou. I nosaltres tenim massa vessatge a tenir-ho tot, a consumir, i és cert. És difícil sortir d'aquesta voràgina.
1: És molt.
2: Perquè hi has de dintre i sortir d'aquell bucle de consum, i si tenc això és millor i aquest és millor que l'altre.
1: De quan en quan
2: aniria bé.
1: Un altre lloc on apostem la nostra felicitat avui en dia, també és amb el menjar. No? Estem tot el dia menjant amunt i avall, i restaurants, i damunt, i no sé què, i concursos de gastronomia, d'això. No? Vostè creu que és un bon sistema?
2: Jo no som gaire d'anar a restaurants, però bueno, està la cosa molt cara, i si vaig... Mira, ahir vaig anar dinant amb el Salot, i bueno, quan són quatre, ja te surto...
1: Però és possible menjar d'una manera que no tingui impacte mediambiental?
2: Home, consumint producte local és la millor manera, no?
1: Exacte.
2: Acostumes a no voler tenir tot l'any de tot, perquè no és la temporada de tenir de tot.
1: Molt bé.
2: Ja està.
1: O sigui, hem de menjar local i de temporada.
2: Però és el més fàcil. Ara no voldràs, no sé, una cosa, diguem una cosa que ara n'estiu no hi ha i te la pots menjar perquè la duen de l'altra banda del planeta. Pues, ja que... Però arriba aquí no té tampoc ni gust.
1: Ja que menja tanta carn, i sobretot si ve de fora...
2: Jo menjo molt poca.
1: Menja molt poca.
2: No són massa de sa carn.
1: Molt bé. Creu que hauríem de recomanar a tothom que mengin menys carn i que sobretot que...
2: Home, no ho sé, jo no em vaig posar aquí a dir que ha de menjar-se gent. Això ja depèn dels gustos de cadascú. Jo crec que una dieta equilibrada, ja està, i no... Un pot de tot.
1: Però una dieta equilibrada és com dir que no sé què.
2: Una cosa ni l'altra. Pues carn, peix, verdures, òbviament, fruita...
1: Bé, la cosa és que la dieta vegetariana amb ous és suficient com perquè tothom visqui saludablement. Que mengis una miqueta de carn, però sobretot que sigui una carn que sigui feliç. Per exemple, una vaca menorquina vermella, que ha estat pasturant pel camp, que ha estat ben tractada, que potser ha tingut alguna relació, algun encuentro sexual, que no sé què, que ha sigut mare, que no sé què, no sé quant. I abans d'arribar a la senectut, abans de la decrepitud, li fas una bona eutanàsia, doncs aquest animal ha de ser bo segur, ha de ser feliç. Però cada quant ho hem de menjar, això? Una vegada de tant en tant? No podem menjar mentrestant els ous d'un ou, surt una nova vida, no? I un ou allà és suficient, l'albúmina té quantitat de... L'he convençut, senyora Flavesa?
2: No som de menjar vedella, justament m'has dit una carn que...
1: No, però si l'he convençut...
2: No som de menjar carn de vedella.
1: No, si l'he convençut per ser vegetariana.
2: No, perquè a mi no m'havia vist ni la carnixua, ni la sobrassada, ni el jamón serrano, em sap greu.
1: Amb quina freqüència? Cada dia?
2: No, vale, vale. I tinc menges cada dia.
1: Ah, vale, vale.
2: No, que va.
1: Un dia a la setmana, un dia de festa.
2: Sí, però ara fa molt de dies que no em menys.
1: Festes de Sant Lluís.
2: Sí, és un bon moment.
1: Bueno, podrem despedir-nos avui per felicitar-nos pel dia de Sant Lluís. Que no deixa de ser curiós que un sant que era rei i era sant. És possible,
2: no tots els reis són dolents, I qualcun hi va bé en el seu temps. Ara no sé si n'hi ha tants, però en el seu moment qualcun hi va bé de bo.
0: Recordo que també el programa moltes vegades hem fet esment de quan arriba Nadal, no? Dèiem que hem de ser frugals. Tal vegada nosaltres podríem dir que per les festes de Sant Lluís ho aprofitem plenament, fem molta festa, bulla, però també pensant, no en frugalitat, però bueno, pensant en el planeta, no?
1: Perfecte.
0: No? Què et sembla?
1: Gràcies, sí? Moltes per aquesta final. Gràcies.
2: I sobretot el menjar que preparen, jo no preparo res perquè no us han de cuinar, però és que prepara molta gent a casa per tota la família, o els que venen a visitar, bueno, tot allò, el que vagi sobrant, que se guardi, Sí, no sempre, que se congeli i que se pugui treure un altre dia per sopar.
1: Per exemple.
2: Sí. Clar, no tirem res, no?
1: Un altre dia l'invitarem i parlem sobre la cuina. Això de que vostè sigui reaci a la cuina... No,
2: jo m'agrada menjar, però no m'agrada cuinar.
1: Ja, aquí està la cosa, aquí està la
2: gens,
1: cosa. És que la cuina és el joc primitiu per excel·lència. La gent cuinava al voltant de la cuina i hi havia d'allò, hi havia converses. Les converses hem après a parlar al voltant de la cuina.